Bon dia, associacions veïnals per la defensa de la vivenda a Alacant han convocat una manifestació per a reclamar una ciutat més habitable i acollidora i contra el model turístic de la ciutat. Serà el pròxim 19 de setembre. La proposta apunta directament al model turístic que es construeix, diuen, sobre la precarietat de molts a costa d'enriquir a uns pocs. Els convocants asseguren que és moment d'exigir un canvi de model que permeta als alacantins recuperar la ciutat. I el ple de l'Ajuntament de Villena, també a la província d'Alacant, ha aprovat crear una comissió especial després del robatori del tresor de la localitat perpetrat a finals del mes d'agost en les instal·lacions del museu d'este municipi. L'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, ha reclamat revisar els protocols que es marquen a nivell europeu i ha insistit en que la Generalitat va poder tindre la última paraula i traslladar en 2024 el conjunt al Movin. I agents de la Policia Nacional han desarticulat a València una cèl·lula d'una organització criminal especialitzada en la comissió de robatoris amb força en vivendes habitades mitjançant el mètode del impressioning o la còpia instantània de claus. L'operació va culminar amb la detenció infraganti de quatre homes quan es disposaven a realitzar nous robatoris durant la matinada. I la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros corresponents a ajudes destinades a famílies de víctimes mortals de la Dana de 2024, xifra que suposa el 98% del total concedit. Els diners arribaran al

0: els afectats els pròxims dies després de l'última ordre de pagament.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Central. Anem fins a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
1: Sí, con esas palabras la portavoz municipal Cristina Cutanda ha pretendido animar a los alicantinos para participar, lo que ha desatado las críticas de la oposición.
2: Ceuta no está sola, aunque se sienta con razón abandonada por el gobierno central, y que ante una crisis de gravedad permanezca más preocupado por buscar excusas que por asumir responsabilidades.
1: Los portavoces del PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem coinciden en que el PP pretende confrontar. Escuchamos por este orden a Trini Amorós, Rafa Mas y Manolo Copé.
3: Nuestra solidaridad con Ceuta exige unidad, responsabilidad y colaboración entre administraciones.
4: Utiliza las redes del Ayuntamiento de Alicante para convocar un acto de su partido y de Vox.
5: Ceuta necesita menos odio y una respuesta que garantice los derechos y la protección de las personas más vulnerables.
1: En la provincia, más de 35 ayuntamientos gobernados por el PP secundan la convocatoria, aunque otros como Monóvar se han desmarcado siguiendo las directrices de las ejecutivas de los partidos de izquierda.
0: Y Castelló també es mobilitza en suport a Ceuta, però envoltada de controvèrsia política. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
6: Els ajuntaments del PP se sumen a les concentracions. Begoña Carrasco, alcaldessa de Castelló.
7: Porque queremos expresar nuestro apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutís ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la invasión de miles de personas los días 30 y 31 de julio. Ceuta no se vende, se defiende.
6: Els partits d'Esquerra denuncien que es tracta d'una concentració partidista de la presidenta de la Federació Nacional de Municipis i Províncies, Gonzalo Galán, portaveu de Compromís a Benicarlo.
8: S'està fent política de manera evident amb una suposada solidaritat a Ceuta. Hem estat i estarem sempre amb unitat i fermesa, però no podem acceptar de cap de les maneres l'ús de les institucions que fan PP i Vox.
6: Ajuntaments del PSOE com Alcora o Vila-real no han convocat concentració, i això sí, han fet manifests públics de suport a Ceuta.
9: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
0: L'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol, deixant la xifra total de persones desocupades en 294.000. Continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants.
10: Un procés que en el cas de la comunitat ha sumat fins a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
11: Que está permitiendo aflorar todo ese empleo que antes estaba en la economía sumergida y que estas personas pues puedan acceder al mercado laboral con derechos y protección social.
10: La patronal reclama en este sentido una aceleración en las políticas de inserción laboral. Inmaculada García, secretaria general de la SEP.
12: Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
10: Desde el Consell reclamen al Govern Central recursos adicionals per a poder atendre aquesta demanda.
0: També en clau econòmica, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat avui a Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte, ha dit, les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment important per a la província de Castelló. Juanjo Tobar.
13: Hereu ha insistit en que el govern d'Espanya manté aquesta reivindicació davant la Comissió Europea i ha reclamat sensibilitat per a minimitzar l'impacte de les seues decisions sobre la competitivitat de les empreses.
14: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica. O sea que estamos acometiendo diferentes medidas para defender la competitividad.
13: El ministre també ha assenyalat el cost de l'energia com un dels principals reptes de la indústria, que exporta més del 80% de la seva producció.
0: I reaccions d'este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alerts i el nombre de víctimes mortals que va causar la riuada. Ramon Pérez.
15: Des de Compromís, el seu síndic, Joan Baldoví, acusa Mazón de continuar rient-se de les víctimes i dels valencians, mentre que José Muñoz, del Partit Socialista, considera que és insultant i s'ha escrit presentat per la defensa.
16: que estava en un reservat de restaurant mentre la gent moria, ara ens vol fer creure que una alerta a temps no hauria salvat vides. Es pot tindre més poca vergonya, però el que és una autèntica vergonya

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Són les 2:30 i comencem Comunitat Valenciana en la Onda. Mitja hora de ràdio fins les 3 per repassar l'actualitat de la Comunitat Valenciana, però també per a parlar d'innovació, de tecnologia i també de projectes que tenen un impacte directe en les persones. Avui començarem per ahir, per la tecnologia, però vista des de les persones. En uns minuts connectem amb Castelló, a Marta Fullera, perquè avui s'ha presentat una nova ferramenta d'intel·ligència artificial pensada per a persones amb parla atípica. I no només d'això parlarem en quant a tecnologia i innovació, i és que d'ací poc que tenim dos cites interessants que contar-los, 22 de setembre i 7 d'octubre, on tindran joc dates per a que l'ecosistema de la tecnologia i la innovació es junten. Després els ho contem amb Reddit. Abans que res, actualitat amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs del que els temes que tenim avui per a contar.
2: Bé, pues com sabem, la Comunitat Valenciana es suma esta vesprada a aquestes concentracions que s'han organitzat per a recolzar a Ceuta. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat a les 8 de la vesprada i aquestes concentracions coincidint precisament en el Dia de la Ciutat Autònoma. Són nombrosos els ajuntaments valencians que sumen a esta cita. Així, a València, a esta concentració assistirà l'alcaldessa Maria José Català i també el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Algunes localitats governades, en este cas, pel Partit Socialista, com ara Gandia, l'Eliana o Sagunt, han optat per organitzar concentracions alternatives este migdia, assenyalant que ho fan en suport a Ceuta, però també als drets humans. A Alacant, els grups d'esquerra de l'Ajuntament han anunciat que no van acudir a la concentració a les portes del consistori. Només PP i Vox ho faran per a mostrar a Ceuta que no està sola. També Castelló es mobilitza en suport a la comunitat autònoma de Ceuta, però aquestes concentracions també van estar envoltades de controvèrsia política. A banda d'este tema, que és el principal del dia, l'atur va pujar a l'agost en la comunitat en 5.847 persones respecte a juliol. Parlarem també de les dades amb els sindicats i amb la patronal, perquè continua notant-se l'efecte del procés extraordinari de regulació de persones migrants. Este matí ha estat a Castelló el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat la necessitat que Brussel·les establisca, ha dit, un marc específic per a la indústria ceràmica que tinga en compte les particularitats d'un sector estratègic per a Espanya i especialment també per a esta província. I hem tingut ja reaccions este dimecres a l'escrit presentat per la defensa de Carlos Mazón al jutjat de Catarroja, en el qual insisteix en la no participació de l'expresident en l'enviament de les alert i el nombre de víctimes mortals que va causar la Dana. Des de Compromís acusen a Mazón de continuar rient-se, han dit, de les víctimes i dels valencians, i els socialistes diuen que és insultant este escrit presentat per la defensa de l'expresident. Per cert, que les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa de Catarroja ha incorporat una nova víctima mortal, la defunció d'una veïna de Guadassuar que va faltar per una insuficiència respiratòria en no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. I parlant de la Dana, la Generalitat ha abonat 17 milions d'euros en el marc de les compensacions destinades als familiars de les víctimes mortals. La xifra suposa el 98% del total del volum concedit.
1: Doncs aquestes i altres notícies les ampliem, actualitzem aquesta vesprada a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez en la brújula. Gràcies, companya.
2: Gràcies a vosaltres. Adeu.
1: Dimecres 2 de setembre, de reprendre també les seccions habituals d'este programa, el Comunitat Valenciana en la Onda. Innovació, tecnologia, que una temporada més repeteixen en este contingut, en esta mitjoreta de ràdio que compartim. I és que quan parlem de tecnologia solem pensar en intel·ligència artificial, en robots o nous dispositius, però hi ha àmbits en què la innovació està adquirint cada vegada més importància i que fins fa poc podien semblar-los molt llunyans. La seguretat, les emergències, la defensa o l'espai. Són sectors que estan experimentant una transformació tecnològica molt important i que al mateix temps plantegen nous reptes per a Europa. Necessitem més capacitat pròpia, més tecnologia desenvolupada així i una indústria preparada per a respondre a un escenari que està canviant ràpidament. Precisament sobre això se centrarà enguany el Reddit Summit, que se celebrarà el 7 d'octubre a CaixaForum València, amb la seguretat, la defensa, les emergències i l'aeroespacial com a grans protagonistes. protagonistes, però no parlem només de defensa. Moltes de les tecnologies que es desenvolupen per a estos sectors també tenen aplicacions civils i poden generar noves oportunitats per a la nostra indústria. Bé, com dèiem, reprenem espai. Primer que res, abans de fer esta entrevista sobre el nostre tema d'avui, salude a la responsable de màrqueting i comunicació de Reddit, a Sara Chaparro. Bona vesprada, Sara.
3: Bona vesprada, companya, què tal?
1: Molt bé, reprenent bones costums, bones seccions, i precisament en el dia d'avui, per a parlar d'això, anem a saludar ja a Gonzalo Belenguer, director general de Reddit. Gonzalo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Gonzalo, primero que nada, este año habéis elegido para el Reddit Summit cuatro ámbitos que quizá puedan parecer muy diferentes entre sí: seguridad, defensa, emergencias y aeroespacial. Pero ¿qué tienen en común y por qué es importante hablar de ellos desde la innovación tecnológica?
4: Bueno, desde luego el entorno y el momento en el que nos encontramos pues muestra esta necesidad como una de las prioridades del ecosistema, ¿no? Por darte un dato, la Comisión Europea movilizó el pasado año más de 17.000 millones de euros para el desarrollo de la I+D, concretamente en el ámbito de la defensa. Por tanto, desde la red, desde los centros tecnológicos de la Comunidad Valenciana, no podíamos permanecer ajenos a esta oportunidad, que no supone un nuevo escenario de oportunidad simplemente para las empresas que tradicionalmente se han dedicado a la defensa, sino precisamente, y más en un entorno como en el que nos encontramos, supone una oportunidad de diversificación sectorial para nuestro gran tejido PYME que tenemos en la Comunidad Valenciana y que, desde luego, a través del desarrollo de tecnologías duales, puede postularse como una alternativa de desarrollo futuro y que, desde luego, insisto, es una gran oportunidad para, bueno, aplicar y desarrollar soluciones que, por otra parte, tenemos en nuestro tejido empresarial.
3: Y precisamente, Gonzalo, cuando hablamos de defensa o de seguridad, muchas veces pensamos inmediatamente en misiles, drones o armamento. ¿Pero qué papel tienen las llamadas tecnologías duales y por qué son tan importantes?
4: Bueno, cuando hablamos de tecnología dual, estamos hablando de tecnologías que pueden a priori desarrollarse en un ámbito de emergencias y militar, pero que luego tienen una traslación y una aplicación directa en usos civiles, en infraestructuras, en gestión de fábricas, en optimización de procesos productivos. Eso es el concepto de lo que es una tecnología dual. Cuando hablamos en estos ámbitos, estamos hablando de energía, estamos hablando de materiales avanzados, de robótica, de sensores, de digitalización.

0: la oportunidad que vengan, que nos acompañen el próximo día 7 de octubre, porque desde luego los ponentes que van a participar, desde luego, son de primerísimo nivel, y estoy convencido que nos va a cambiar un poco la idea preconcebida con la que todos partimos.
1: Ahora enseguida decimos cómo poder, bueno, pues inscribirse, pero antes tenemos otro evento a la vista, Gonzalo, todavía más cercano, que pasa el próximo martes 22 de septiembre en el Auditorio Santiago Grisolía de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
0: Pues mira, el próximo día 22, como bien dices, participamos en el proyecto Impacta I+D+i 2026, impulsado por la Dirección General de Fondos Europeos y en colaboración con el IBACE-MASI. Vamos a mostrar cómo los centros tecnológicos han sido capaces de desarrollar desde la Comunidad Valenciana una I+D+i potente que impacta y que genera un valor positivo en la sociedad. Todo ello enmarcado en el apoyo recibido gracias a los fondos europeos de desarrollo regional, los fondos FEDER, en el periodo 2021-2027. En definitiva, vamos a conocer proyectos aplicables al ámbito de la agricultura. Vamos a conocer proyectos vinculados a la inteligencia artificial aplicada al diseño del calzado. Cómo se pueden reutilizar baterías de litio que ya no conservan su capacidad. Es decir, vamos a ver un mundo de fantasía, por decirlo de alguna forma, que ocurre en la Comunidad Valenciana y que ocurre gracias al desarrollo y al trabajo de los centros tecnológicos en colaboración con la Generalitat Valenciana. Eso es lo que el visitante, las personas que nos acompañan el próximo día 22, van a poder conocer de primera mano. Muchas veces cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de grandes proyectos de I+D+i, el imaginario colectivo, el social, piensa que esto ocurre allende nuestras fronteras, piensa automáticamente en los países nórdicos o piensa en China o en Estados Unidos. Esto ocurre en la Comunidad Valenciana, a apenas unos kilómetros del punto en el que vivimos. Y eso es lo que tenemos que conocer y eso es el espíritu con el que desde fondos europeos y IBACE y los centros tecnológicos nos hemos adentrado en esta aventura de abrir puertas y ventanas para dar a conocer todo el talento que albergan nuestros centros y, por supuesto, las empresas con las que colaboramos.
1: Bueno, pues Gonzalo Belenguer, director general de Redit, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Nos volvemos a reencontrar en este espacio y, desde luego, no nos vamos a perder, como decíamos, esos grandes eventos aquí en nuestra ciudad. Un abrazo.
0: Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por ser altavoz de todo el talento y la innovación desarrollada desde los centros tecnológicos.
1: Gracias y hasta pronto. Bueno, pues Sara, vegem, la tecnologia està obrint aquestes noves oportunitats en sectors tan diversos com la seguretat, les emergències, l'espai o la defensa, i al mateix temps, molts dels avanços que es desenvolupen en aquests àmbits poden acabar tenint aplicacions molt més pròximes a nosaltres, no?
2: Efectivament, el Redit Summit 2026 vol ser un espai per entendre aquests canvis, connectar el coneixement amb la indústria i descobrir noves oportunitats per a les empreses de la Comunitat Valenciana. La cita, com diem, serà el 7 d'octubre a Caixa Fòrum València. Es poden inscriure a la pàgina web oficial reditsummit.com. L'assistència està limitada, així que no hi ha que pensar-se-ho, i reservar la invitació, que damunt és un esdeveniment gratuït.
1: Important també això per animar-s'hi cal més als nostres oients a que hi participen. Companya, moltíssimes gràcies i ens escoltem la pròxima setmana.
2: Gràcies, Begoña. Fins la setmana que ve.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: ¿Tienes un proyecto cultural, científico o deportivo? Hazlo crecer con el apoyo de la Generalitat. Presenta tu solicitud a la convocatoria de apoyo al mecenazgo de la Generalitat Valenciana. Tus colaboradores obtendrán ventajas fiscales y tu proyecto llegará más lejos. Tienes hasta el 30 de septiembre. Impulsamos tus proyectos. Hacemos crecer tus ideas. Oficina del Mecenatge. Generalitat Valenciana.
1: La pera és una fruita molt refrescant i recomanable en qualsevol tipus de dieta pel seu alt contingut en aigua. Habitualment la consumim com a postre, però cada vegada és més volguda en plats elaborats. Avui en l'espai dels supermercats Consum anem a parlar sobre alimentació saludable, dels beneficis en aquest cas de les peres, i ho fem amb Amén Eslava de l'equip de comunicació. Amén, benvinguda, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada, Begoña.
1: Parla'ns primer d'on és originari el cultiu de la pera.
5: Bueno, pues és típic de les zones temperades. El seu origen se situa a les regions del sud-est d'Europa i Àsia Occidental. I des de les diferents varietats de pera en el món, pues n'hi ha blanes o dures per al consum en fresc o especials per a cuinar. I de forma més arredonides o més fina i allargadeta. I també existeixen pues, unes varietats de grandàries i de colors. Espanya tenen denominació d'origen les peres d'Ercolini, de Jumilla, en Múrcia, i les peres conferències de Rincón de Soto, en La Rioja. I les peres conferències i blanquilles de Lleida, en Catalunya.
1: Mm-hmm. Quins beneficis ens aporten per a la salut?
5: Pues pel seu alt contingut en aigua, un 85% més o menys del seu pes, ajuden a eliminar l'excés de toxines. La pera conté molt poquetes calories, 50 per cada 100 grams, més o menys, mm-hmm. perquè es recomana per a tot tipus de dietes i per a cuidar-nos. Aporta un 12% d'hidrats de carboni, la majoria dels quals pues, corresponen a fructosa. I és font de fibra, la qual cosa pues, la fa recomanable per a persones amb problemes digestius, facilitant pues, això, el trànsit intestinal. Aporta potassi, que ajuda a mantenir la pressió arterial en valors normals i, a més, pues, conté vitamina C, que ens protegeix les cèl·lules enfront del mal oxidatiu.
1: Uh-huh. I quines varietats podem trobar al mercat?
5: Bueno, de primavera a estiu trobem l'Ercolini, que és la de Jumilla, grandària mitjana, pell fineta, color groc i sobre fons verd i vermellós. Després tenim la Magallona, que té tons verds i vermellosos, cardura i dolça, és semblant a la de Sant Joan, però més gran, i la Castell, també dita de Sant Joan, que té una grandària xicoteta, pell verde groguenca i en xapa roja, i és la pera més primerenca de l'estiu. I després pues, la pera limonera, no? Mm-hmm. Que esta és la de color groc amb puntets negres i és la pera pues, més refrescant de l'estiu. I a l'hivern pues, trobem l'alejandrina, que és de gran grandària i color verdós, que canvia pues, del groc al groc a madurar. La blanquilla, que té una grandària mitjana, també coneguda com a pera d'aigua, pell llisa i cor molt xicotet. I la de tot l'any, que seria la conferència, que és la de Rincón de Soto, que el seu sabor pues, és dolç, en un mínim d'acidesa.
1: Uh-huh. Què hem de tindre en compte perquè ens aguanten a casa?
5: Bueno, són fruites delicades i pues, estan en procés de maduració, han de conservar-se a temperatura ambient. I una vegada aconseguit el punt de maduració desitjat, pues, el més recomanable és consumir-les immediatament o mantindre-les en el frigorífic pues, durant un màxim de 4 dies. Esta fruita emet un gas anomenat etilè durant la seva maduració, que accelera la seva deterioració perquè no s'han d'apilar unes peces sobre unes altres, pues, ni tampoc conservar-les en recipients hermètics.
1: Així és. Sí. I a veure algun truquet que segur que ens portes.
5: Bueno, per evitar que les peres prenguin un color groguenc, després de pelar-les es poden submergir en aigua freda en un poquet de suc de llima perquè mantinguin pues, la seva tonalitat i es queden més, mm-hmm. més fresques. Que és.
1: Doncs, Amén, gràcies per aclarir-nos els beneficis de les peres perquè els nostres plats encisquen el més bons possible. Així que ens veiem, com sempre, la pròxima setmana.
5: Fins la setmana que ve a tots.
1: Adéu.
6: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

0: Les 2:51, continuem en Comunitat Valenciana en la Onda i ara és moment també, com dèiem, arrenquem temporada a fer ronda per emissores, les de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, per a que ens conten coses molt interessants. I just este matí, parlant amb la nostra companya Marta Follera de Castelló, me deia, és que s'ha presentat una intel·ligència artificial per a persones de parla típica superinteressant i moltes vegades pensem en la IA i en el seu mal ús, que moltes vegades li donem, doncs no. Hi ha molts bons usos de la intel·ligència artificial. Marta, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Begoña. I sí, és, i és que tots parlem, però no tots o totes som escoltats de la mateixa manera. Per a moltes persones amb trastorns de la parla, una cosa tan quotidiana com pot ser per a tu o per a mi, com demanar una cita o participar en una conversa, utilitzar un assistent de veu com Siri o Alexa o fer-se entendre en determinats entorns, pot convertir-se en una barrera. Precisament per a intentar reduir eixa barrera naix Adagio. És un projecte que utilitza, com deies, intel·ligència artificial per facilitar la comunicació de persones amb la parla atípica, és a dir, persones que parlen i no...

0: Les pot resultar difícil de comprendre per a aquells que no estan familiaritzats. Uh-huh. L'eina aprèn a reconèixer aquestes particularitats de cada persona de la parla i ajuda a fer que el missatge arribi d'una manera més clara a l'interlocutor. Avui han vingut al programa, a Más de Uno Castellón, les dues persones que estan darrere d'esta intel·ligència artificial. Són Raúl Soriano i Marta Senent. Marta, a més, té paràlisi cerebral i ha sigut, tal com ens contava Raúl, la musa que va inspirar la creació de esta gran ferramenta.
1: Os voy a contar simplemente cómo empezó, porque es una historia muy chula, si me deja Marta, que está aquí al lado mía. Sí. Nosotros trabajamos juntos en la misma empresa, tenemos una empresa de inteligencia artificial, y una vez trabajando, de repente, veo a Marta, que tiene espasticidad en las manos, tiene parálisis cerebral. Uh-huh. Veo a Marta escribiendo en el teclado súper lento, yo que soy un desastre en esto, y digo, Marta, ¿por qué no le dictas a ChatGPT? Si puedes dictarle, le vas a hablar mucho más rápido que escribes. Claro. Y dice, Raúl, ¿tú eres tonto? Tal cual me lo dijo. Y digo, bueno, Marta, tampoco. Y dice, ¿tú sabes que no me va a entender? Y yo, bueno, pruébalo a ver. Lo probó y en vez de salirle lo que había dicho, le salieron letras que no sabemos si es indio, a saber. ¿Verdad o no?
2: Sí.
1: Y nos dimos cuenta de que había una necesidad. La inteligencia artificial no está preparada para personas que tienen trastornos en el habla.
0: Ahí sí van a ser tot. I ella mateixa ens contava que el que més valora d'una aplicació com esta és l'autonomia. L'autonomia que li pot donar per anar tota sola al metge, al psicòleg o fins i tot a comprar, perquè és la intel·ligència artificial la que automàticament traduís entre cometes, diguem, allò que les persones en parla típica volen dir i que de vegades no s'entén.
3: Hay una cosa que la persona con diversidad funcional adora mucho, que es la autonomía. La relación de buscar esa autonomía, por ejemplo, ir al médico, porque tengo que ir al médico a compañera, o al psicólogo, uh-huh. O ya no, al médico, diariamente, si yo voy a comprar 3 kilos de naranjas, quiero poder ir yo.
0: Clar, si ella vol anar a comprar, no vol anar en ningú. O, per exemple, la importància que té la privacitat, no? en llocs com el metge o el psicòleg, que deia, no tinc per què anar amb mon pare o ma mare per a que me traduïscan, sinó en un assistent de veu que la intel·ligència artificial siga la que parle per mi. I ara més, Begoña, el més important és la crida que ells ara estan fent perquè persones de tota la comunitat valenciana amb parla atípica es posen en contacte amb ells, amb Adagio, que és l'aplicació, perquè aixina el que volen és registrar quan més veus millor per entrenar este model. Ja sabem que la IA s'entrena. I aixina poder millorar-lo i aconseguir arribar cada vegada a més gent, perquè hem de tindre en compte que en l'àmbit hispanoparlant, esta data també m'ha cridat molt l'atenció, hi ha prop de 5 milions de persones amb algun trastorn de la parla. Per això que cada nova veu que s'incorpora a Adagio pues, pot ajudar a fer que esta tecnologia siga més precisa, més diversa i, sobretot, més útil per a totes aquestes persones que la necessiten. I ha sigut una experiència molt bonica que vinguin al programa i poder xerrar un ratet amb ells.
4: Sí, perquè només escoltar-los, com està en contacto Raúl, com donava la seva visió, no, Marta, ha estat pues, una delícia escoltar-los i, sobretot, com naix d'una idea que pot ajudar a moltíssima més gent d'una cosa tan pues, quotidiana, no? De fer-li a Raúl eixa pregunta, Marta contestar-li i donar-se compte de que algo passava i de que alguna cosa, d'alguna necessitat tenien que tirar. Estava buscant, imagina que si fiquem Adagio a internet, i jo he ficat Adagio IA, parla atípica, i ja eixa ahí com el web, adagioweb.com, per ajudar, no? Fem eixa crida a les persones que tinguin precisament esta parla atípica i quan més banc de veus tinguem, més podrem ajudar a la resta de gent.
0: Clar, també tenen Instagram, que és adagio.ia, i ahí també els trobem a xarxes i podem posar-nos en contacte amb ells, perquè ells necessiten, ens contaven que ara mateix Adagio ja funciona en Marta, i van tindre que registrar 3.000 frases completes de Marta parlant per a que al final pues, la intel·ligència artificial la puga entendre ara. Aleshores, quan més gent participe, menys frases poc a poc aniran necessitant i tot serà més fàcil. Avui han presentat esta intel·ligència artificial a l'Hospital General de Castelló. Ha sigut tot un èxit. Han dit que bueno, moltíssima assistència, inclús gent que ha arribat tard i després els demanava l'enllaç d'esta jornada per a poder escoltar-la i per a poder veure-la. I és que les xifres ahí estan. Són 5 milions de persones hispanohablants, així que no estem parlant d'una minoria, Begoña, per a res. I molt necessari. Les he preguntat també si les institucions els estan fent cas
4: i, què diuen?
0: I si els estan ajudant. I m'han dit que sí.

La ruta compta amb vora 100 quilòmetres de recorregut a través de 9 municipis diferents en una de les comarques de la Comunitat Valenciana i d'Espanya amb més concentració de castells, que es troben en diverses localitats com Villena, Biar, Banyeres, Castalla, Sacs, Elda, Petrer, Monòver i Novelda. El recorregut comença a Villena, una de les localitats amb major legat històric del Vinalopó, amb el seu imponent castell de la Talaia, construït al segle XII. És una de les fortaleses més destacades de la província. Seguint la ruta cap al sud-est es troba el castell de Biar, un altre emblema de l'època medieval, per a continuar cap al castell de Sacs, actualment un dels emblemes històrics de la comarca. Una altra parada obligatòria ens porta al castell de Petrer, amb la seva fortalesa medieval situada a la part alta del turó que domina la ciutat. La ruta culmina a Elx, on es troba el castell d'Altamira, una fortalesa que ha sigut testimoni de l'esdevindre històric de la ciutat. Situat al costat del riu Vinalopó i envoltat pel palmeral d'Elx, este castell combina l'arquitectura defensiva amb un entorn natural excepcional. La ruta dels castells al Vinalopó també convida a descobrir la gastronomia local, com el raïm del Vinalopó, els arrossos o dolços tradicionals. Una ruta enriquidora a través dels vestigis del passat, ideal per als qui busquen història, cultura i naturalesa. Així, el riu Vinalopó està cobert de castells i fortaleses, herència del pas dels àrabs per la seva història. La cultura àrab primer, la cristiana després, deixaren en aquestes terres un patrimoni d'indudable valor arquitectònic.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 40 minuts són els que queden ara mateix per a les concentracions per Ceuta. Estan cridats a secundar-les tots els municipis, encara que la polèmica estatal s'ha traslladat també fins ací, fins a la comunitat. Els ajuntaments socialistes han celebrat ja concentracions alternatives a esta inicial de les 8. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Avui desgranem també les xifres de l'atur valencià durant l'últim mes, el d'agost, i amb l'equip d'esports, l'anàlisi del mercat de fitxatges valencià en este primer dia després del tancament. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el

0: es esto es una anécdota. Resulta que yo soy militar, o era militar, lógicamente, sí. Y entonces tenía un amigo aquí en Valencia que era amigo de la infancia. Y no sé cómo, por decir, oye, pues, ¿por qué no vienes a la casa de Melilla? Total, que la idea de ellos, ello había surgido en un grupo de melillenses que se reunían en el puerto para hablar y charlar y cenar, y decidieron crear hace 33 años, pues, la Casa de Melilla. Y es una asociación tipo cultural, como son las asociaciones de Castilla-La Mancha, de asociaciones de aragoneses. Y nosotros lo que hacemos son actividades relacionadas con nuestra ciudad. O sea, promocionamos el Día de Melilla, promocionamos nuestra cultura. O sea, lo que es una asociación cultural, pero encaminada a dar visibilidad a nuestra tierra.
1: Pues hemos hablado con José Luis Caras, es el presidente de la Casa de Melilla de Valencia. Gracias, José Luis, por estar en Onda Cero esta tarde.
0: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que tengáis una noción un poquito mejor de lo que somos los vilenses aquí en Valencia.
1: Ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada. Onda Cero en directe en emissió per a la Comunitat Valenciana. L'atur ha pujat durant l'últim mes ací al nostre territori en vora 6.000 persones que, per tant, passen a formar part ara de les llistes de la desocupació. Continua notant-se, diuen els experts, les veus del sector, continua notant-se l'efecte d'aquest procés extraordinari de regularització de persones migrants. Amparo Piqueres.
2: Un procés que en el cas de la Comunitat Valenciana ha sumat a agost 39.830 afiliats a la Seguretat Social, un fet que valoren de manera positiva sindicats com ara Comissions Obreres. Rocío Pascual és la seva secretària d'Ocupació i Joventut.
3: Que està permetent aflorar tot aquest empleo que antes estava en la economia submergida i que aquestes persones pues, puedan acceder al mercat laboral con derechos i protecció social.
2: La patronal reclama en aquest sentit una acceleració en les polítiques d'inserció laboral. Immaculada García, secretaria general de la SEB.
4: Es fundamental identificar con agilidad los perfiles profesionales de estas personas, poner en marcha itinerarios de formación adaptados a las necesidades reales de las empresas y agilizar los trámites administrativos para facilitar cuanto antes su incorporación efectiva al mercado laboral.
2: Des del Consell reclamen al Govern Central recursos adicionals per a poder atendre eixa demanda.
1: També a la crònica econòmica d'avui dimecres, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que ha defensat des de Castelló la necessitat que Brussel·les establisca un marc específic per a la indústria taulellera, que tinga en compte aquest marc específic les particularitats d'aquest sector estratègic i especialment important, clar, per a Castelló. Juanjo Tovar.
5: La patronal Aster ha traslladat al ministre les seues principals reivindicacions, entre les quals es troben disposar d'una energia competitiva, defensar la cogeneració i adaptar les polítiques de descarbonització a les tecnologies disponibles. El president de la patronal, Ismael García Peris, insistís en mantindre la competitivitat.
6: Si no somos competitivos, este sector no tiene ningún futuro.
5: També el ministre Hereu ha insistit en que el govern manté aquesta reivindicació davant Europa.
7: Estamos debatiendo con Europa lo que sería la asignación de derechos de emisión gratuita. Saben que yo firmé una carta al comisario para pedir que tuviesen un tratamiento específico, especial para el sector de la cerámica.
5: La cerámica concentra més de 17.000 llocs de treball a la província de Castelló.
1: Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 232. La jutgessa que investiga la gestió de la barrancada ha incorporat com a víctima mortal la defunció d'una veïna de Guadassuar a la Ribera Alta que va faltar per una insuficiència respiratòria en no poder fer-li arribar a casa l'oxigen que necessitava. La magistrada ha proposat avui també prorrogar 6 mesos més la instrucció de la causa judicial, de manera que entraríem al 2027 amb la investigació encara en fase d'instrucció. També implica això que les diligències es mantindran al jutjat de Catarroja i no passaran de moment a una instància superior. La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remès una segona carta al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant-li una reunió de treball per a coordinar la neteja dels barrancs i rius de cara a les pluges de la tardor. En una primera missiva la passada setmana alertava ja de la preocupació, deia la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la preocupació entre els municipis per l'estat actual dels llits de cara a les pluges de la tardor. I també avui, agost, a l'Alacantí ha acollit el tradicional acte de recollida del primer ram del raïm de taula embossat del Vinalopó. La previsió de producció per a una campanya normal